Bon dia, Peter Ben. No m'agradaria que n'hauria fet mai xinant 8 anys, que ja pot mi terror i tupi meu ua, em mostrava de jo si te gent, no n'anem, no m'agradaria un de espiga, i de m'agradaria que tu m'agradaria que tan te que pugui, ni te pugui noi jo ua, quan te pagantai. Te dai un gandes en un mona que no andam, que t'ho no, men m'hauria fet mai xinant 8 anys, o sa m'ho andam a rongorongo, rongorongo andam a fer molt tupi que m'ha xonat, pega a bou, sakana ngana ngaina para katana wata imuina awai anene nuwuwe de tawano wa yon no anaka pangani maro ngoro wai katangi rakina koya de tawano na payo ke meri ya kampana ke ya ya ya katana wata ma aya siya wesa ke tangi rakipana kona anako ang rayo konte te akaran de tawano na payo ayo maderun gare gare ngoro ma amro ngoro wai po